0: Això va fer el que va ser el fil conductor de la col·laboració, el valencià i el quechua en un mateix tema en el que es barreja el trap, el drum and bass, vull dir, no sé, i parla un poc de les nostres cultures.
1: Josep, veniu de Chegans, un disc que és molt reconegut i amb una gran gira. No sé si ara sentiu pressió per a l'hora de superar com aquesta etapa, per així a dir-ho.
0: És una de les premisses que ens van marcar des del principi, que volíem fer este disc sense cap pressió. És a dir, volem tornar a fer música com quan teníem 19 anys, sense pensar en les visites, en les reproduccions, en els oients mensuals. Això és una esclavitud que se mos clava a les artistes i als artistes avui en dia i ens pareix superinjust. Genera mogolló d'ansietat, de competitivitat. És a dir, si toquem en mogolló de puestos, perfecte. Si toquem en tres, si són bons, si mos volen allà i mos volen escoltar, doncs allà estarem.
1: Josep Volmos, cantant de Frida, gràcies per compartir amb nosaltres els detalls del vostre nou àlbum i molta sort amb esta nova etapa i que continua creixent el projecte de Frida.
0: Moltíssimes gràcies a tu i a vosaltres per aquest espai. Un plaer.
2: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartada de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
3: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
1: I avui 3 de maig acaba un cap de setmana un poc més llarg que de costum per la commemoració de l'1 de maig, Dia Internacional de les Treballadores i els Treballadors. Imma, bon dia, vesprada.
4: Bon dia de vesprada, faenera.
1: Ho saps.
4: Sabies que el verb treballar prové de la forma llatina tripaliare, que significa torturar?
1: Ostres, pues no.
4: El tripalium era un instrument de tortura semblant a un cep. La idea del treball com a castig ja la trobem en el Gènesi 3:9, quan Déu expulsa Adam i Eva i els condemna. Amb les paraules, et guanyaràs el pa amb la suor del teu front fins que tornes a la terra d'on va ser tret. Perquè ets pols i a la pols tornaràs. La paraula treball va associada a les paraules no treball, és a dir, vaga i també vacacions o vacances. Totes provenen del verb llatí vacare, estar buit, vacant o ociós. I totes dos, la vaga i les vacacions, són drets laborals aconseguits a força de mobilitzacions. Divendres, després ahir, celebràvem el Dia de les Persones Treballadores, una data, l'1 de maig, que es va establir en record dels fets de Haymarket a Chicago l'any 1886, quan començà una vaga massiva per a reclamar la jornada laboral de 8 hores, que va acabar com Camot, amb una forta repressió policial i l'execució de diversos sindicalistes, coneguts com els màrtirs de Chicago. A terra nostra, i en les zones més industrialitzades, Alacant i Alcoi, prompte, el 1890, hi hagueren mobilitzacions per a homenatjar els màrtirs de Chicago. Però així ja teníem un historial de lluita obrera intensa. En destacaré dos. La revolució del petroli, una de les vagues més violentes i significatives del segle XIX, on els treballadors van cremar amb petroli l'Ajuntament en demanda de millores salarials i la reducció de jornada. I les cigarreres d'Alacant. Les treballadores de la fàbrica de tabacs es van organitzar en germandats ja al voltant de 1840. Foren pioneres de la lluita, amb una consciència de classe molt elevada, que no dubtaven a paralitzar la producció davant qualsevol abús, com el cas de l'agost de 1909, quan unes 3.000 cigarreres es van reunir a la Casa del Poble d'Alacant per reclamar augments de jornal, ajudes per malaltia i la jubilació als 20 anys de servici, i aconseguiren crear la poderosa Unió Tabaquera. Un camí semblant el m'emprengueren les torroneres a Xixona, que en els anys 30 van protagonitzar una mobilització massiva per exigir el reconeixement de la seva tasca professional. I és que, si bé tots volem treballar, com canta Lluís el Sifoner en Picaina, Déu-mos lliure de l'aixar en el temps de la calor.
3: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Frechina.
1: I ara fem parada en un nom propi de la música valenciana contemporània, un creador inquiet que torna a posar el focus en noves formes de fer cançons i que descobrim amb el nostre Fretxina. Bon dia, vesprada.
5: Bon dia per la vesprada. Avui us portem una magnífica notícia per a la música en València. El retorn al directe d'un dels seus talents més indiscutibles. Parlem de Carles

0: Carles Giner va enregistrar quatre discos fantàstics al front del grup Giner abans de fer un reinici per saturació. Després va seguir gravant amb el projecte Meravella o en solitari, però sense fer gran promoció ni presentar els treballs en directe. Ara torna amb una nova proposta, Animal Persona, on s'acompanya de dos antics còmplices de Giner, Enric Alepús i Vicent Odolí, els quals ha sumat dos vells coneguts de l'escena valenciana, Samuel Reina i Carlos Soler Ote. El seu primer disc, Bestiari, facturen un pop de registre ben ample, com hem escoltat el tema amb el que obríem, Cavallons, que abraça des del soul al rhythm and blues passant pel synth pop o la psicodèlia. Tot condicionat per la inconfusible, versàtil i imperial veu del protagonista. Escolteu-lo, si no, acostar-se als registres d'un Marvin Gaye o un Prince en True Crime, el primer single d'avançament d'aquest nou treball Bestiari. Amb ell us deixem.
1: Amb aquesta llum càlida que inspira Carles Giner, vos deixem abans. Rebeu una forta abraçada de Jared Montes a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.